Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Bricolage més net. Quan hagueu de fer un forat en el sòtil, heu de tenir en compte que, per poc que vos descuideu, la pols vos caurà damunt el cap o en els ulls. Per evitar-ho, agafeu un pot buit de iogurt i li feis un forat. Poseu la broca per ell i veureu com tota la pols caurà dins el pot. Ni vos embrutareu, ni embrutareu que vostre.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: Hola, sóc la Maria de l'Aro.
1: Sóc la Cati de Gaida.
2: Anna Maria de Serenal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta.

Sabíeu que l'any 1973, aleshores príncep d'Astúries, don Juan Carlos I va ser anomenat batle honorari de Palma?

Aquests són els nostres consells. Fresses més gustoses. Treis el màxim gust i aroma a les fresses banyant-les amb vinagre i deixant-les durant uns minuts abans de servir-les. El resultat és espectacular.

Coneguem les nostres dites i refranys. Per manejar una barca com Déu mana, no basta ser nat a ser drassana. Encara que se tinguin bones disposicions naturals, cal estudiar.

0: Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho a les teves amistats.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons

0: Són la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Pintura en els vidres. No vos poseu nerviosa si els pintors vauran deixat les finestres plenes de taques. Se fan netes amb facilitat fregant amb un pedaç banyat amb vinagre calent. Ai, ui.

coneguem les nostres dites i refranys. De pare sant, el diable fill. Vol dir que sovint de bons pares surten fills dolents.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tot a Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Apòstols.
1: Sant Sebastià de Santa Margalida.
2: Sant Francisco de Santa Pinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

I que medos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del mòbil.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui va amb un coix, es cap de l'any, ho són tot dos. Vol dir que els vicis se prenen fàcilment.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
3: Aigua potable.

0: no se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Voleu postres?
2: Xonguinis a colonet. Clar, és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
5: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
6: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
8: Siempre me ha gustado la música.
7: Maria Zenoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
8: Pero me vuelve loco.
7: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
8: ¿Dónde yo voy?
7: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
9: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig a les 7 de l'hora baixa torna Xarop a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.

0: Joana da Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Vinisalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vinisalem. T'hi esperam. Ajuntament de Vinisalem.
4: En Instaladora Cardell, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
3: Instaladora Cardell, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardell.es. ¿Tens una pyme? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
6: 104.2 Radio Murta con Manu Blanco. Venga, venga, vamos, vamos.

Aquests són els nostres consells. Pèsols congelats, però saborosos. Si utilitzeu pèsols congelats, haureu notat que perden un pot de gust quan els cuineu. Un consell per a enriquir-los és que afegigueu a l'aigua d'escaure un pot de sucre.

t'hi queda estimant, Manu, és perquè hi fes un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, en ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Hola, què tal? Sóc en Diango, però m'he enterat que feu canys. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós, i desitjar-vos que 60.000 més d'anys i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua en febrer, ordi en el graner. Les pluges de febrer són bones per al camp, i encara més per l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
3: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una Apiment? No ho dubtis. Ets Apiment.
4: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
5: Hola, molt bon dia. Som Manol Pereta i a Ràdio Murta m'agradaria molt escoltar la cançó No sé si ho diré bé, perquè és en francès. Lo seu et l'enfant. Cançó de França que va guanyar Eurovisió 1977. Ah, i lo seu et l'enfant. Putes, s'ocell i s'infant, eh? Així. I per cert, bona gent de Ràdio Murta, prepareu-vos perquè dia 20 de juny arriba la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Ven aquí, quiero decirte algo.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palm de Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Soy Mariani de Invencibles y le quiero dedicar la canción Estoy hecho de pedacitos de ti, de Antonio Orozco, a mi marido, que lo quiero mucho.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Buenos días, Radio Multa. Soy Mercedes. Quisiera dedicarle una canción a Nati, Luisa y a Antonio y a toda la gente que hemos trabajado en la fábrica de azúcar. Me gustaría escuchar una canción de Los Bravos, por favor, y que sea el martes por la mañana.

Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar, la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus?

De dilluns a divendres, a Ràdio Murta, la vostra música, a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música, heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí. Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Andreu de Serenal.
1: Soy Ana de Palma. Son Ani de Son Cotones.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Oeres netes. Els vidres de les vostres oeres guanyaran en brillantor i transparència si la fregueu en cendra de xigarro.

coneguem les nostres dites i refranys. El món no és fet en un dia. Se diu per significar que tot treball vol el seu temps i no se pot fer precipitadament.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
2: Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música.

balenes, qui caça les foques, qui passa la coca, qui fa frau fiscal, es fa ric en sal. I Etiopia, hi ha més morts cada dia,

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Vine Canella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vini Canella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
2: ¿Buscas las auténticas abarcas menorquinas? Descubre Mivo, tradición, comodidad y diseño hechos en Menorca. Visítanos en nuestra fábrica tienda de Esmilló Gran o en nuestras tiendas de Ciutadella, Esmercadal, Fornells y Dos en Mahón, en Ses Moreres y Hanover. Vive el auténtico espíritu mediterráneo con abarcas Mivo. Más información y compra online en abarcasmenorquinas.com.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Jo sóc Josefina de Sogar de la tercera edat de Fulanich.
5: Me llamo Julia Martín y llamo desde Santa Ponsa, la urbanización Galasó.
6: Soy Julián Parra de Palma.
7: Radio Murta, una radio de aquí, feta

Aquests són els nostres consells. Oli que no se crema. Si voleu que no se passi i que conservi el seu color, poseu dins la pella un tros de closca d'ou abans d'encendre el foc. Després, fregiu sense retirar-la. Ja veureu quin color d'oli més natural sense que se cremi.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. Una sauna al aire libre, tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.
5: Queridos amigos, soy Rafael Basurto Lara, la voz de los Panchos. Por conducto de Radio Murta y nuestro gran amigo conductor Manu Blanco, quiero enviarles un gran abrazo. Sean felices, escuchen nuestras canciones, cuídense mucho. Hasta pronto.

coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a la boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Vinisalem ja està preparada per viure la gran Fira de la Pedra. Aquest cap de setmana, artesania, cultura, tallers, vi, gastronomia, música en directe, exposicions i activitats per tota la família. També hi haurà vermuts, ballades populars i tota la tradició del poble ompliran els carrers de festa i vida. Vine a descobrir l'essència de Vinisalem. T'hi esperam. Ajuntament de Vinisalem.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Radio Murta, si te gusta, comparte nuestra música con todas tus amistades.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
4: Són la Carme de Palma. Amb una margarita es poden atès, oi? Crit de Planes de Mura, Font de Loren i...
5: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Amigos, ¿qué tal? Soy Diego Martín. Quería mandar un fuerte abrazo, un beso muy grande a mi amigo Manu Blanco y, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Murta. Un besito.

Aquests són els nostres consells. Tovalloles de bany. Si guardeu les tovalloles dins del mateix quarto de banys, encara que sigui dins l'armari, col·loqueu unes pastilles de sabó sense envoltori entre les tovalloles i un trossos de guix. D'aquesta manera aconseguireu dues coses, bona olor i fora humitat.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig, a les 7, torna Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Aigua potable, Martí Terra!
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44.
4: Aigua potable, Martí Serra!
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
9: Hola, som en Pep.
10: Hola, som en José Juan.
11: Jo som en Paco.
9: Som en Agats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
10: I a tots els oients
11: de Ràdio Murta.
9: Yeah!

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt abraça, poc estreny. Se refereix a la limitació de fer bé moltes coses a la vegada.

Vella Menorca, inventari, un fort aplaudiment. Alegre, Snoti! Gràcies. Moltes gràcies a tots, de veritat. Salut.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: I d'Esporles d'Esbrollador, Ràdio Murta, anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Lluïssa Dinguió.
1: Qui hem d'escoltar, Lluïssa?
2: Vull escoltar Micromania.
1: Molt bé, i a qui ho dediquem?
2: Pues le dedico pues a tu, els teus fions, i, bueno, pues a tot Ràdio Murta, els meus fills i, bueno, a tothom que li agrada dir a tothom, perquè és molt guapo.
1: Moltes gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
3: Mon anem en el Rancho Bonanza. Vengan a mi. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que Reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

0: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
1: Servim per tot Mallorca.
0: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
2: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Martí Serra i Transports Maraneu participen, col·laboren en la gran trobada de Ràdio Murta dia 20 de juny a Vinicomprat.
4: Anem amb una altra cridada. Bones tardes. Hola.
5: Hola, va, tal, Manu.
4: Hola, amb qui xerram?
5: Sóc parent de Jesús Nicolau Martínez.
4: Sóc parent?
5: Som parent, sí.
4: Ah, molt bé.
5: Els parents, en germans.
4: O sigui, molt bé, en Jesús Nicolau, que és
5: Martínez,
4: de xerram.
5: Martínez. Sí, ja fa un paio d'anys que ho duia i vaig tornar un paio d'anys i vaig començar.
4: Sí, i amb molta força, perquè darrere ja t'he dit que el meu amic empresari Rafael Mates i va en sèrio,
5: I està una cosa...
4: Idò, ja, és un bon element. Sí, sí, sí.
5: T'ho puc dir que aquest xarop està a la plaça on el nostre Juan Pedro López Fuentes...
4: Hombre!
5: Que és també, sí, sí. Dins la mateixa classe, estan tots dos.
4: Allà on era el viatge de llevant, que ara és B-Travel.
5: B-Travel, tu mateix.
4: Molt bé.
5: I t'ho puc dir que ja demà vaig dir el sac, però t'haig d'estar a fer la volta a Menorca. Una volta.
4: Molt bé, ben fet.
5: Bueno, jo som un vídeo de Menorca i també escoltam a Beto Cortés quan d'un amic se va.
4: Sí, i aquí ho dediquem.
5: Pues mira, vull dir que el Mire Petra ja hi va dir que Sabo Sips va setmanar a Gemont i com sap, i no som una gran família, pues estem tots amb aquesta família.
4: Molt bé, i d'ara mateix la posant, d'acord?
5: Vale, bona tarda i fins l'altre.
4: Gràcies, adéu, bona tarda. Adéu.
3: Així és aquest divendres que s'inaugura xarop a Manacó i allà on era viatges llevant amb Juan Pedro López, en Juan Pedro López continua el meu amic. Però ara és B-Travel.
6: Este verano viaja a Islandia con B-Travel. Salida en grupo exclusivo desde Palma del 13 al 20 de julio. Incluye vuelos desde Palma, traslados, hoteles, guía en castellano, cenas, baño geotermal y navegación en una espectacular laguna glaciar. Descubre Islandia con B-Travel del 13 al 20 de julio. Grupo exclusivo con acompañante desde Palma por 3.890 euros. Reserva ya en cualquier oficina de B-Travel. Para más información, llámanos al teléfono 971-84-73-73.
7: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig, a les 7 de l'hora baixa, torna xarop a la plaça de Ramon Llull de Manacó. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.
6: Del 13 al 20 de junio, vive un exclusivo crucero fluvial de B-Travel desde 2.175 euros por persona. 5 noches a bordo del lujoso Amalia Rodríguez, en pensión completa con bebidas incluidas, y 2 noches en Hotel 4 Estrellas en Oporto. Incluye vuelos, traslados, visitas, cena con espectáculo de fado, seguro y acompañante de B-Travel. Últimas 2 cabinas disponibles. Reserva ya en cualquier oficina de B-Travel o llama 971-84-7373.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Has sido fácil, podeu enviar notes de veu, àudios, per WhatsApp i escoltar-los des de matins en els programes de vostra música de les 10 a les 12 del migdia. Així de fàcil. I si voleu entrar en directe, a Zora Baixa, escrideu en el telèfon fixo.
2: Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Hola, bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Inés, les places comunes.
2: Qui hem d'escoltar, Inés?
3: El Maria Pemanol Escobar.
2: A qui ho dedica?
3: M'encanta aquella cançó. Has cantat per la Glòria Gilsolibbe.
2: Gaynor, Gaynor, sí, la Glòria Gaynor, I Will Survive.
3: Ai,
2: sí.
3: Per de bona.
2: És molt bona, sí.
3: Ai,
2: sí,
3: per
2: sí.
3: De bona, m'encanta.
2: Molt bé, i de, ara posarem viu Almeria, de Manolo Escobar. A qui la dediques?
3: La dedicarem a la Nati de Sant Oliva, que ve aquí ja un poc més animada i dona alegria. La dedicarem a Porreres, que si no ha d'anar ja a qualsevol barcoc. No n'ha anat a menjar cap encara.
2: No, encara no n'ha anat a Porreres, no.
3: Ja comença a venir un barcot. I la dedicarem a en Miquel d'Esportitxol, que no sabem què ha passat. Esperen que sigui per bé, que sigui bé igual que viatge. La dedicarem a en Maria Federic, que aquesta per tu li agradarà, que és alegre. I a tu?
2: Molt bé, i d'ara mateix la posem. Gràcies per telefonar, bones tardes.
3: Gràcies.
1: Monenam a Montuiri, restaurant, bodega, Blanca Terra.
4: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: I de Cala Ratjada, Ràdio Murta, la 88.4, una altra telefonada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Petra.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Maria del Monte, cantame por el camino.
1: I a qui ho dediquem?
2: En el meu home, en el meu fill, en el nazi de San Oliva, i en la Coloma, i en el Francisco de Menorca. I a tu i a tota la teva família.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, bones tardes. Adéu. I ara amb això del Rocío i totes aquestes coses i set sevillanes, cantame Maria del Monte, ja me diràs. Olé. Molt bé. 20 de juny. Has pres nota? Has tomado buena nota? 20 de junio. Mm? Gran trobada de Ràdio Murta. I que tu no te pots perdre. I encara ets atents, eh? Som en Manu Blanco. I vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
1: Aquest dijous, un dia important, perquè en el Social Club hi ha un últim encuentro de la temporada amb una figura icònica del tennis, Carlos Moya. En Carlos Moya, aquest dia 28 de maig, a les 12:30 del migdia, en el Mia Restaurant, en el carrer Marquès de la Romana 20 de Serenal, i serà en Carlos Moya amb els amics de Palmer Immobiliària. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Hola, bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Francisca de Menorca.
1: Què hem d'escoltar, Francisca?
2: Sí, per ser tatuatge per una Conxa Piqué.
1: A qui ho dediquem?
2: Mira, ho dediquem a en el Lluís, Lluís Dinca, a l'Àngela de la Torre, a la Maria Magdalena de Santanyí, a la Issa de Rafael Nau, a la Maria de Palma, a la Nati de Son Oliva, a la Fina de Son Serra, a la Maria de Pedra, a l'Eulàlia de Sant Ferriol, i pels locutors i la seva família.
1: Moltes gràcies.
2: Per tots. I tots els que escolten Ràdio Mota. Gràcies, bueno.
1: Gràcies, gràcies, bones tardes.
2: Gràcies.
1: A Menorca, mos podeu escoltar a la 90.8.
3: Del 13 al 20 de junio, vive un exclusivo crucero fluvial de B-Travel desde 2.175 euros por persona. 5 noches a bordo del lujoso Amalia Rodríguez, en pensión completa con bebidas incluidas, y 2 noches en Hotel 4 Estrellas en Oporto. Incluye vuelos, traslados, visitas, cena con espectáculo de fado, seguro y acompañante de B-Travel. Últimas 2 cabinas disponibles. Reserva ya en cualquier oficina de B-Travel o llama 971 84 73 73.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcon Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro, Plaza Progreso.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 Desmercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 de vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants, les torres i vini comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Hola chicos, soy Mireia Bravo y quiero mandar un saludo a todos los seguidores de Canal 4 y Radio Murta. Un besazo.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Sabíeu que l'any 1391 Jafuda Cresques se va convertir en el catolicisme i se va posar el nom de Jaume Ribes?

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Or per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: guardia.
1: Cuando brilles sol te recordaré si no estás aquí.
0: Y Javier Ojeda de Danza Invisible.
1: Labios de prensa, sabor de amor.
0: Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
2: Aquests són els nostres consells. Fruita fresca. La fruita dura més temps en bon aspecte si la col·loqueu dins la fruitera en la cova per amunt. Però alerta, perquè en les pomes és el contrari. Heu de posar la cova per avall.

Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Segons el lot, les juguetes. Indica que cal tractar cadascun de manera adequada a la seva manera de ser.

Hola, soc Maria del Mar Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: escric des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un senyor Morell de Rubí.
2: Home, que veus, aquí teníem jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera xerrava i el pa es cremava. Se diu per recordar que la distracció i la pèrdua de temps pot ocasionar perjudicis.

0: ter coragem de estar de canal.
1: Anda cá, te mola, deixa rápido.
2: Sou Anita de San Jordi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...